0: Maestrat 98.2.
1: San Mateo, cae el sol y todo empieza.
2: Tardeos Chill en el Jardín de Bodegas Besalduc Baix en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol de 18 a 21 horas. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Reservas con hasta 48 horas de anticipación. 10% de descuento. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-62-80 o en www.bodegues.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
3: Y también música en vivo con DJ.
4: Por tu clavada una espina que em crema per dins i que et vull explicar.
5: Arriba Rosell, l'esdeveniment més gran de l'estiu, l'Anama Experience Market.
4: Un dia i tot va canviar.
5: Tres dies plens d'activitats, tallers, espectacles i música en directe per a gaudir amb amics, família i moltes ganes de passar-ho bé. El 31 de juliol al 2 d'agost, cada tarda, a partir de les 10:30 hores, comença l'experiència.
4: I ara vull estar amb tu, tu, tu.
5: Hi ha una activitat per als més menuts i no tan menuts. Tallers de jocs gegants, espectacles i molt de ritme fins a la matinada. Tindrem en directe a los chicos, a Guillem Mayo, a Urins i, com no, a Siderland. No t'ho pots perdre, anem a Experience Market, a la fresca, amb bon ambient, cultura i diversió per a tots els gustos. T'esperem a Rosell del 31 de juliol.